0: avui te la fiquen, demà te la lleven. Per exemple, avui n'hi ha probabilitat, ara l'han llevat un poquet, no? Entonces, diguem que tenim les condicions per a tindre algunes tronades, però pràcticament anem dia a dia i no s'espera de moment ninguna cosa que pugui ser un poquet més destacable, no? O sigui, tenim aquesta probabilitat, potser que caiga alguna coseta, però sense grans quantitats que puguen ser destacables.
1: Clar, perquè entenc que hi ha molta gent que està planificant l'última setmana de vacances per a ells i que estan mirant al cel, no? Perquè la meteorologia a la nostra zona marca moltíssim, no? Aquests plans i aquest turisme. Així que, pel moment, aquestes tempestes pareixen que no seran fortes.
0: Sí, i és molt, molt irregular i molt dia a dia, no? Tenim que anar un poquet mirant dia a dia, mirant els models, però ara és un moment en el qual tenim pues una atmosfera un poquet rebolicada, tenim unes certes condicions que fan que sigui molt difícil acertar, no? Però sí que és de veres que pareix que de moment no tindrem ninguna cosa així a exagerar, no? Per almenys esta setmaneta, segons el que diem avui. Ahir, per exemple, cada dimecres ens donàvem ponent, ara l'han llevat, vull dir, és una situació molt incerta, molt difícil i pràcticament tenim que anar dia a dia.
1: A més, aquestes altes temperatures l'hem vist el passat cap de setmana, sobretot a la província de València, a la província veïna, que han fet pues que isca este fenomen d'un reventor tèrmic, no? Que es diu, que és pues, un aire molt, molt elevat i després, bueno, pues unes temperatures que de sobte baixen perquè comença a ploure, però de sobte tornen, i tot això també és habitual en aquesta època de l'any.
0: Sí, tenim que tenir en compte que tenim ara unes condicions en les quals tenim la temperatura del mar pràcticament en màxims de l'any i en una determinada configuració pues, tenim en aquesta zona del Mediterrani tenim tendència a tindre estos reventons. Ja ho hem comentat diverses vegades en el programa, estan un poquet augmentats pel canvi climàtic, no? Que fa que s'extremen les coses i bueno, la veritat que el de la setmana passada en València va ser fortíssim, vents de 140-150 km per hora, poden fer mal. Són fenòmens que normalment passen ràpid, però que tenen un potencial de destrucció gran i hem d'estar molt, molt, molt en compte de quan ens avisen de què pugui passar.
1: Totalment. Pues estarem atesos aquesta setmana. Bones notícies per a qui continuï, no?, fent aquests plans a l'aire lliure, i és que a Soles hi ha possibilitat a priori de pluja al dimecres, a meitat de setmana, i pareix que no seran molt fortes. Així que moltíssimes gràcies, Vicent Ibáñez, des de Bamet, per atendre-nos. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres el que fem ara és una xicoteta pausa, les deixem en la informació de cadena, però tornem de seguida, sí, a Hoy por el Castelló.